sóc un home malvat, dolent de mena, un assassí ferotge i despiatat, amb premeditació i per l'esquena. A Sant Freda he mort un escarbat i no m'ha tremolat.

qüestions d'higiene ni perquè m'esgarri fi aquest bèstia. Ho faig per gust, jo sóc dolent de mena i m'agrada matar per matar i que no ho sàpiga

serenet quan tothom és al llit dormint. La llamineixo amb molletes de pa, vello a les fosques fumant el sofà i encenc el llum quan més confiat està. Li barro el pas i li clavo una puntada de peu que el deixa estar avorrit. Bellugant i de fes, baixa l'aire, les potes cap al cert tremolen a mercè del meu 42 de peu.